Les nostres cases són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem el

0: moment, a partir de finals des de 8 fins ben entrat a segle de 9, però pensem que se'n podien rebre en esport d'Eivissa 500 i pico en un any. Imagineu-vos que tenim milers i milers. I a més, com que per darrere no se solia escriure gaire cosa i es paper era car, els funcionaris municipals des moment solien emprar per escriure darrere notes, fer carpetilles i per tant mostrar en papers de sanitat de qualsevol port del món a moltes bandes.
1: Porque esto era fundamental, porque éramos un puerto que recibíamos muchísima gente y en el siglo XVI ya hubo epidemias de peste. No sé si en esos pasaportes se habla de algo de ello.
0: Sí, esos pasaports sanitaris, les patents de sanitat, eren imprescindibles. Nosaltres els hem conegut ara en el segle XXI quan lo del Covid, perquè la gent necessitava un passaport sanitari per sortir, però abans era lo normal. És a dir, cap vaixell podia entrar a port si no duia una patent de sanitat d'esport de sortida on s'especificava. N'hi havia de tres tipus. Si venia d'un port net, en la qual cosa havia de fer quarantena per a dos o tres dies, si venia d'un port sospitós, és a dir, que hi havia perill de que hi hagués epidèmia però no estava comprovat, o si venia d'un port infectat, que en la qual cosa la quarantena era molt més llarga i no la podien fer a Eivissa perquè Eivissa no tenia més que uns tinglados que els hi deien allí és Silla Grossa, Silla Plana, que era quan venien de ports net. Quan venien d'un port brut se n'havien d'anar en esport de Mahó, en esport de Mallorca, de Palma, o bé en esport de Vigo, que era que tenien llatzerets com tocava, no? Llavors, esclar, imagineu-vos, nosaltres tenim patents de sanitat de qualsevol port del món, des del port de l'Havana, Alicant, Múrcia, Andalusia, moltíssims, Adra, per exemple, Almeria, Màlaga, de Sevilla, de Barcelona, de Palma, de València, d'Alacant, perquè si venien sense la patent de sanitat, els funcionaris de sanitat d'Eivissa no els deixaven entrar.
1: ¿Cómo son estas tarjetas para que los oyentes de más de uno Eivissa y Formentera se hagan a la idea?
0: Bé, n'hi havia de molts de tamanys, tu n'has vist d'aquests així tamanys més petits, tipus foli, perquè mos entenem, però n'hi ha de tamany de pòster, el que ara seria un pòster o un cartell, n'hi ha d'aquest tamany, n'hi ha que són més polits, per exemple, els d'Esport de Mahó tenia un dibuix molt guapo, llavors n'hi havia de més senzills, podien tenir, sobretot, tamany foli o tamany cartell, perquè mos entenem.
1: ¿Desde cuándo se remontan estas tarjetas que tenéis en el Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera? ¿Cuáles son los primeros? ¿Hasta cuánto más o menos?
0: Primers, naltros són els més antics que tenim fins ara, però ja dic, mos surten patents de sanitat perquè se reciclaven i podem trobar els de més d'això, però són des darrer any de segle XVIII, de finalíssim de segle XVIII, 1799-1800, i llavors ja sobretot tots els tenim durant el segle XIX, a mitjan segle XIX en tenim moltíssims. Pensem que llavors la Llei General de Sanitat de 1855 regulava aquestes patents de sanitat i clar, n'hi ha moltes i per cert, estan digitalitzats, de fet a mesura que n'anem trobant més els anem digitalitzant, però estan tots digitalitzats i la gent se pot entretenir a buscar-los a la web de l'Ajuntament, buscant la finestreta d'arxiu històric, entrant en els fons digitalitzats i buscant sanitat, allí se'n pot trobar que n'hi ha milers.
1: Esto tiene que ser apasionante, sobre todo para descubrir la vida de mucha gente, ¿no? Porque recibíamos muchísima gente que venía de otros puertos y también un poco para saber qué profesiones venían, qué tipo de marineros venían, cómo eran, un poco saber cómo se vivía en aquellas épocas, ¿no?
0: Sí, efectivament, perquè pensem que si, així com un vaixell no podia atracar sense aquesta patent, les persones, tant per entrar com per sortir, encara que venguessin de Palma o anàssim a Palma, a València, necessitaven un passaport. És a dir, hi havia passaports nacionals i passaports internacionals. Però, per exemple, per poder viatjar, un ciutadà s'havia de treure un passaport, se li donava per un termini d'uns dos o tres mesos i havia d'explicar per què anava. Per exemple, un capellà, perquè anava a fer sermó a València, o una persona perquè anava en el metge a Palma o a Barcelona, o perquè anava per temes de seu ofici. Però també lligat en això, en les patents de sanitat, també hi ha una altra documentació molt interessant, que en podem parlar un altre dia, dels passaports, que n'hi ha tant de nacionals com d'internacionals. I allí, com molt bé dius, s'especificava nom, edat, a què anava a fer, però a més, com que no hi havia fotografies, en aquell moment encara, feien una descripció de com era la persona. I posaven altura, mèdia, media, envergadura, recio, no recio, delgado, moreno, ulls blaus, ulls pardos, barba cerrada, barba no cerrada, y cosas así.
1: ¿Y quiénes pedía estas tarjetas sanitarias o estos especie de pasaportes? ¿Dónde los tenías que pedir en tu puerto de origen, por ejemplo?
0: Bé, la institució pròpia de cada banda, en aquest cas, era l'Ajuntament d'Eivissa, que els havia de...

0: d'emetre, i això sí, és una competència que a partir de la creació del cos, del que avui és el cos de Policia Nacional, que es va crear per una ordre de Fernando VII en gener de 1824, el 13 de gener, crec recordar, llavors es va anomenar un subdelegat de policia, perquè no va haver-hi fins 20 anys després el que era un comissari de policia a Eivissa, però en 1824 va arribar el primer delegat de policia i, entre altres competències, com mesurar que no s'enganyaven sopes d'espà o en cellet o coses d'aquestes, tenia sa d'expedir i donar el vistiplau en els passaports perquè sa gent pogués entrar o sortir. De fet, ara és una competència que sa Policia Nacional encara té, perquè són tots els hotels els que li han de passar sa relació, no sé si diàriament o setmanalment, de tota sa gent que arriba, perquè clar, pot ser una persona amb antecedents o no. Llavors els hi passen tots els viatgers que passen per Eivissa per hotels, els hi han de passar sa policia, i de fa 200 anys també havien de controlar sa gent que entrava i sortia a Silla.
1: I el tema sanitario, ¿cómo se controlaba? Porque en aquella época me imagino que no era lo mismo tener una varicela ahora que tenerla antes que te morías, o tener unas fiebres y ya echarte a temblar. ¿Cómo se valoraba aquello?
0: Idò, mira, bona pregunta, perquè cada vegada que arribava un vaixell, a part de primer se'ls demanava sa patent de sanitat, i llavors quan ja se'ls havia donat, els funcionaris de sanitat, que depenien de l'Ajuntament, havien d'entrar dins el vaixell i inspeccionar l'estat dels passatgers, si presentaven febres o mala cara o vermells o tiritones o el que fos, de la tripulació i de la roba, és a dir, de la mercaderia, el que se li deia géneros contumaces. És a dir, i aquests géneros contumaces, perquè se sospitava o se pensava que havia de passar, que les epidèmies i les malalties passaven a través de la roba, que arribava en vaixell, era el que havien d'estreure i urejar en aquells tinglados, que eren aquelles fustes clavades a la platja, els havien d'urejar, depenia 2, 3, 4, 8 dies, depenent d'esport que venien, i urejar tota aquella roba abans de poder-la entrar dins esport. I la gent igual. Tu imagina que tu te tiraves dies o setmanes a embarcat, si era tripulació encara més, i havies d'estar en quarantena allí sense poder desembarcar fins que no havien passat els dies de quarantena que decretaven els funcionaris de sanitat, i poder tornar a Cateua o poder visitar Silla si venies a fer de comercial o del que fos.
1: ¿Dónde se hacía esa cuarentena?
0: Bé, normalment en el segle XIX es feia sobretot a Silla Grossa i a Silla Plana.
1: Con esto se evitaba que pudieran entrar enfermedades, porque aquí tuvimos enfermedades como la peste muy famosa, ¿no?, que dio origen, por ejemplo, a la cofradía del Santísimo Cristo del cementerio, cuando se hizo aquella colecta tan famosa.
0: Sí.
1: Con esto intentabas un poco evitar que entraran enfermedades, ¿no?
0: Efectivament, per això estava molt castigat, sobretot en èpoques d'epidèmia, que eren sempre, que s'entrés en contraband. És a dir, la gent que intentava entrar per una cala, que passava, i no entrava pel port d'Eivissa, pel control de sanitat, i entrava per una cala perquè no volia respectar la quarantena, perquè duia mesos embarcat, que això ho feien molt els corsaris, o bé perquè duien contrabando, si els agafaven era presó, pena de presó, pena de galeres i presa, i en època d'epidèmies, pena de mort,
1: O sea, que no como para tomárselo en serio.
0: No, poca broma amb aquest aspecte, poca broma. De fet, hi ha molts expedients en els jutjats, que era per això, perquè determinats corsaris es varen negar a fer, o la seva tripulació va saltar a terra sense respectar la quarantena, com li va passar una vegada part de la tripulació del marí Riquer, o bé el corsari Pere Riusec, en plena guerra de successió, va dir que ell només obeïa el rei, que ell no obeïa en els funcionaris de sanitat, i va acabar amb sus ossos a la presó, un capità de guerra com era en Pere Riusec.
1: Madre mía, Fanny, estaríamos enlazando un tema detrás de otro, porque esto es apasionante en esta sección, que todos los lunes conocemos los secretos del archivo histórico de Eivissa y Formentera. Hoy hemos conocido esas tarjetas sanitarias, esa especie de pasaportes sanitarios que había en torno al siglo XVIII y ya hasta finales del siglo XIX. Están aquí en el archivo histórico de Eivissa y Formentera. Y hay una cosa muy chula, se pueden consultar a través de la página web. Siempre venir al archivo está muy bien, es muy bonito porque lo puedes ver en mano y puedes consultarlo, ver los tamaños, ver lo que tienen escrito. Pero si no tienes tiempo, lo puedes hacer a través de la página web, y seguro que hay muchos que lo usarán para escribir novelas, porque me dejas con la boca abierta,
0: Sí, no, dona para una novela, eso ya vos lo puedo garantir.
1: Pues, Fanny, lo dejamos aquí este lunes en esta sección de los secretos del archivo histórico de Eivissa y Formentera. Vamos conociendo cada vez más cosas interesantes de nuestra historia. Hoy hemos visto cómo era la sanidad y cómo se regulaba la entrada a los que venían en barco. Hemos conocido otros días también quienes trabajaban en las murallas, las multas que se ponían, que eso fue el primer día, y también cómo y qué se pagaba.